0: Hit Parade, diumenges a les 21 hores.
1: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
2: i Pipi que en fas largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
1: Hit Parade.
2: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

Aparca amb tota comoditat al pàrquing de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona. Per al teu benestar i qualitat de vida, espai ànima, salut i benestar, massatges, rituals, teràpies naturals, estètica, tractaments facials, tallers mensuals, packs regal per obsequiar les persones que estimes. Nova etapa, més ànima que mai. Servei proper, professional i de màxima qualitat. Espai ànima, al carrer Santa Teresa 8, primer pis, Mataró, al costat pàrquing Plaça de les Tereses. Telèfon 615 87 1736 o entra a espaiànima.com.

Scorpio i Axis junts per portar-nos aquesta cançó tan addictiva. I des d'Ona FM seguim amb més i més èxits. 21 graus de temperatura a la ciutat de Badalona i bona música des d'aquí, des de la teva ràdio preferida. En aquesta jornada, aquest divendres ja avançada del cap de setmana, que si et sembla a tu i a qui sigui, podem començar a gaudir-lo, podem començar a disfrutar-lo junts des d'Ona Mare FM, des d'aquí, amb Lauren Spencer Smith, per exemple, i Thick Skin. I després, Prefab Sprout. Oh,

0: Forats Mataró, transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Poners. Segueix-nos a Instagram, @ForatsMataró. Forats Mataró, fem realitat casa teva.
1: Hoy no cocine. Rusticería El Escondrijo lo hace por ti. Tenemos un gran surtido de comidas preparadas para llevar: ensaladas, aperitivos, carnes, pescados y los mejores pollos a las de Badalona. El Escondrijo, haga sus encargos llamando al 93 387 1083, 93 387 1083 o bien entrando en la web www.elescondrijo.com, donde puedes hacer tus pedidos online y te lo llevamos a casa. Rusticería El Escondrijo, calle Coli Puyol 26 de Badalona, abierto hasta las 4 de la tarde todos los días de la semana.
0: Professional o particular? Si pintes, fas reformes o decores, això t'interessa. Arriba al Maresme Pintures Corbacho. Primeres marques en pintura, decoració industrial, eines, gesp artificial i papers pintats. Gairebé 50 anys d'experiència assessorant-te amb botigues a Badalona, Cornellà, Barcelona i ara també a l'Avinguda del Maresme 51, Mataró. Aparcament propi i servei de repartiment. Segueix-nos a Instagram per descobrir les nostres novetats i ofertes. Pintures Corbacho. El teu projecte comença aquí.
2: Hola, família. Espero que estén muy bien. Soy Sofía Reyes.
3: Nosotros somos Durán.
4: Somos Mau y Ricky.
5: Hola, amigos. Soy Manuel Carrasco.
6: Aquí están todos los artistas que te gustan.
7: Una Mar FM.

0: empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.
1: Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa, amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca, i després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660-38-68-87. Litoral Home Real Estate. Excel·lència immobiliària.
2: Te ponemos la mejor selección.

0: pals de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Son los números uno.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Con Amar FM.
5: Hola,

Ballarucas a Dojo, i tot gràcies a la música de la Fúmiga i els Tiets. Doncs mira, sí, potser sí, i les venes se'n van, les penes marxen, si cantem una mica. I nosaltres des d'aquí t'ajudem a aconseguir-ho. Des d'Ona Mar FM, des del 88.0, des d'onamar.net, sintonitza'ns o connecta't i segueix gaudint d'aquest clàssic Lion Sky, d'Alan Parsons Project, que també va tenir una versió amb la israeliana Noah, li va donar un altre to, molt més maco també. Però aquesta cançó sempre ha sigut un gran clàssic, un gran èxit. Ara, i tot seguit, ens quedem amb aquesta versió de Jester, Eye in the Sky, només per tu.

0: A aquesta hora arrenca al centre de Barcelona una manifestació de docents després del rebuig ahir al preacord. Els sindicats anuncien noves vagues la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa i també l'inici de la selectivitat. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Educació, Esther Niubó, es manté ferma, malgrat les peticions de dimissió, i reitera que cal continuar negociant. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, manté la confiança en la directora general de la Guàrdia Civil l'endemà d'admetre que es va reunir amb Leire Díez, tot i negar haver cedit a les seves pretensions. El ministre dona per bones les explicacions. Explota un dron marí al port romanès de Constanta, al Mar Negre, sense provocar ferits. El govern romanès confirma que l'aparell és dels que es fan servir en la guerra d'Ucraïna, però no en precisa la procedència. Els atacs aeris russos, mentrestant, han causat almenys 7 morts a Ucraïna aquesta matinada. Els Mossos investiguen un nou tiroteig ahir a la nit al barri de Sant Roc de Badalona. No hi ha hagut ferits i per ara no hi ha detencions. La investigació es desvincula de l'últim tiroteig, on va quedar ferida lleu una nena. Condemna de sanció econòmica a la conductora jutjada per provocar la mort de tres motoristes en un accident el 2022 al FES, al Segrià. La sentència ha admès que la dona portava un got de cafè a la mà i es va distreure, però descarta que fos una imprudència greu. Fiscalia i família de la víctima ja han recorregut la decisió. Jornada de vaga avui i demà del personal de les biblioteques públiques de Catalunya. El sector demana més recursos, més personal i més inversió pública i condicions de treball dignes. La protesta s'estendrà de manera indefinida cada divendres i dissabte fins que s'arribi a un acord. La Generalitat ha aconseguit extreure mostres d'ADN del 70% dels cossos exhumats en fosses de la Guerra Civil i el franquisme. Són 700 perfils genètics que, comparats amb les mostres aportades per familiars de desapareguts, han permès identificar 27 persones.
1: Esports. El Joventut intentarà igualar avui a partir de les 9 del vespre la seva sèrie de quarts de final de la Lliga CB amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Una derrota implicaria l'eliminació de la penya. En handbol, a la 1 del migdia arrenca a Alacant la Copa Masculina. El Barça s'enfrontarà al Valladolid en el primer partit dels quarts de final. I en futbol, el Sabadell rep a les 9 del vespre el filial del Madrid a la tornada de la primera eliminatòria per l'ascens a la segona divisió. A l'anada, 2-0, favorable al conjunt blanc.
0: I pel que fa al temps, refrescada general, al migdia no farà gens de calor o poca, valors màxims entre 22 i 27 graus. Restes de núvols a comarques de Girona, Barcelona, Tarragona i Vall d'Aran. El cap de setmana la temperatura tornarà a pujar.
2: 3CAT Info. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.

una bona finta, un bon regat i cadera trencada o cintura trencada, com el Corta. Des d'Ona Mare FM seguim amb Lamine Yamal, aquesta és la cançó del sexeni, i des d'Ona Mare ens quedàvem amb els lleidatans. Tot seguit també gaudirem el ritme d'una cançó. Si et preguntes alguna vegada com sonaria una barreja entre el Messi de Lola Young i el Children de Robert Miles, no fa falta que t'ho preguntis, perquè ja existeix. Ona Mare FM.

Que bé que sona aquesta cançó, brillant com sempre. Aquest gran èxit del francès F4 Davy del seu Words. Seguim amb més i més cançons. Una altra, que és tot un èxit ja, de Meghan Trainor, Getting Girl.

0: Casas a Puigcerdà de Patxà, Amnèsia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Eivissa et crida. El sol es pon. I el dit et travessa. Jordi Casas House. Motrum, motrum.
1: Dissabtes a les 22 hores.
2: Llévanos donde quieras. Escúchanos desde tu móvil en cualquiera de las aplicaciones más importantes de radios.
3: Esto es Onamar.

Sorprenent, però espectacular. Al mateix temps, qui s'ho podia esperar? Així és com sonava aquest Así Fue, cançó que va popularitzar en el seu dia Isabel Pantoja, i que amb Mini Música sona així de diferent. Des del 88.0 de l'FM ens quedem amb més i més cançons. Camí de 3:15, tot seguit amb Bebe Rexha i el seu New Religion, i abans Sutherland i Tutut.

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
3: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Bon Amor FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa. Amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca. I després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate. Excel·lència immobiliària.
1: Te ayudamos a llegar a miles de clientes. Llámanos y anúnciate ahora.
2: Una Mar FM.
3: Esta tarde hagas lo que hagas. Ponte la número uno.
4: Una Mar FM.

0: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.
1: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
2: Amb la calor també arriben les plagues.
3: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
2: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
3: Perfecte, ja ho tinc clar.
2: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
4: Una Mar FM.

0: Son las 5. Las 5. Los éxitos que van contigo. Bonamar.
1: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
2: Bonamar FM. Bonamar FM.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
1: Dale like a nuestros éxitos.
4: Dale like a nuestros éxitos.
1: Y conéctate a nuestras redes.
2: A nuestras redes.
4: Bonamar FM.
5: If you wanna be my man.
1: La mejor recopilación de éxitos.
6: Cada vez que nos escuchas, te estamos poniendo un pelotazo.
7: Solo éxitos.
4: Bonamar FM. Bonamar FM.

0: son las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
3: Fàbregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fàbregas Vestuario Laboral, en calle Nàpols 181 de Barcelona. Teléfono 93 246 97 90. Para más información, pueden consultar la web fabregas.info.
4: Lo que más te gusta de los que más suenan.
5: Onamar FM.
4: De los que más suenan.

0: Al Maresme, la llar dels seus somnis comença amb confiança. Litoral Home Real Estate ofereix un servei exclusiu en la compra i lloguer d'habitatges a les zones més distingides de la costa, amb una trajectòria de més de 20 anys al sector immobiliari. Primer, 15 anys al Port de Sóller, Mallorca, i després, al Maresme, col·laborant amb altres empreses. Ara, des de Vilassar de Mar, Litoral Home torna al Maresme amb projecte propi, sent el seu pont cap a una vida plena davant del mar. Contacti al 660 38 68 87. Litoral Home Real Estate. Excel·lència immobiliària.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: Aumenta las ventas de tu negocio anunciándote en la número 1. Funamar FM.